0: Días de rebajas en Big Bang. Visítanos antes de que se agoten en el Carrer d'Aragó de Palma, en el polígono de Son Malferit, Campos y en Manacor.
1: Outlet de sofás y colchones. Big Bang.
2: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: Este verano ven a IKEA a pasar un gran día en familia. Disfruta de nuestro horario ampliado en la sala de juegos Smoland, de un delicioso menú infantil y divertidas actividades cada miércoles, jueves y sábado. Este verano nos vemos en IKEA.
4: No.